0: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: A la cadena SER. Hoy por hoy, Menorca. Lluís Soler.
2: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Emoció, emoció. Avui, que és dimarts 22 de setembre de 2026, ens sumem i celebrem també aquests 22 anys que es diu... aquests 40 anys d'Hoy per Hoy que es diu ràpid. Estaven sumant i comptant les vegades que hem estat a prop o vinculats en aquest programa de ràdio, que és pràcticament des del començament. I són molts anys. I tots ells de gran alegria i il·lusió la d'estar, compartir, de ser la vostra veu que vos acompanya, qui vos parla, però també tota la gent que ha passat per aquí i que passa dia a dia. I això és una llista prou llarga de periodistes, d'amics, de companys, d'abans, d'ara, i esperem que també d'aquí cap endavant tenen el futur, i sobretot perquè vosaltres, allà a l'altre costat, continueu gaudint. Avui comencem el nostre programa, fixeu-vos, fent una referència al que és un tresor i unes cartes. Unes cartes, fa no massa temps vaig tenir ocasió, crec que ho havia comentat alguna vegada, de trobar unes cartes del meu pare i de la meva mare quan eren joves i s'enviaven cartes. Hi havia un temps en què es feia això. I per això, realment, trobar-ho va ser un tresor. Això no tenia preu. Sembla ser que per algunes persones sí que té preu el trobar unes cartes. Tant és així que Sotheby's, la galeria que se n'encarrega de fer subhastes de coses de valor, està preparant una col·lecció de 415 documents relacionats amb el vicealmirall Horaci Nelson, que va néixer el 1758 i va morir el 1805. Reunida al llarg de 4 dècades per un col·leccionista britànic, Sotheby's va informar que el conjunt sortirà a subhasta el 21 d'octubre i el 18 de novembre amb un valor de licitació estimat de fins a 6 milions de lliures, és a dir, uns 7 milions d'euros. S'adjudicarà com a lot únic mitjançant una licitació tancada. Els interessats presenten les seves ofertes durant el període de venda sense conèixer les dels altres i el guanyador es coneixerà el tancament del procés a Londres. Com dèiem, la subhasta arrenca el 21 d'octubre i nosaltres hem començat a donar voltes i hem pensat, i en aquestes cartes que contaria una persona que, d'altra banda, no és tampoc aliè del tot del que és la nostra illa? Doncs podem dir, o sabem, que els textos segueixen la trajectòria de Nelson durant les guerres revolucionàries franceses i napoleòniques, amb correspondència relacionada amb Còrsega, el Cap de Sant Vicenç, el Nil, Copenhague i Trafalgar, a més de cartes adreçades a oficials, polítics i familiars. Inclou 24 cartes de Nelson a Emma Hamilton, la seva amant, i 73 escrites per ella a diferents persones, entre les quals les dues úniques cartes d'Emma al mateix Nelson, que encara estan en mans privades. Cal dir que aquestes dues cartes d'Emma van ser escrites just abans de Trafalgar i van arribar a la flota després de la batalla, per la qual cosa Nelson, que va morir en el combat, mai no va arribar a llegir-les. Gabriel Hilton, que és especialista en llibres i manuscrits de la casa, ha assenyalat que la col·lecció ofereix un retrat extraordinàriament ric i complex de Nelson i permet seguir la seva carrera de principi a fi. Bueno, què voleu que vos digui? Nosaltres no sabem, i no hem pogut sebre, i no ho sabrem fins que no es faci públic el lot, si dins aquestes 415 cartes hi ha referències clares a Menorca, però sí sabem, i vos podem dir, que Nelson va visitar el port de Mo l'octubre de 1799 i llavors navegava a través del HMS Foudroyant per intentar convèncer el governador militar Sir James Erskine que li cedís tropes per al setge de Malta. El seu diari registra l'arribada el 12 d'octubre de 1799 al port de Mo, encara que la gestió no va tenir èxit i va marxar al cap de pocs dies. Menorca va ser, recordem-ho, base naval britànica clau a la Mediterrània durant aquest període, per tant la tercera ocupació britànica, i Nelson es va oposar públicament a la Cambra dels Lords a la seva devolució a Espanya després de la Pau d'Amiens. La col·lecció de cartes de Nelson a la seva dona, publicada per Naish, recollida als arxius de la Navy Records Society, sí, inclou referències a Menorca en diverses pàgines. Bueno, el cert és que ens permet ser prou imaginatius i pensar o imaginar que d'alguna manera és possible que en aquestes 415 cartes d'en Nelson, alguna vegada, entre que va i ve, entre la seva amant i no, entre tema de feines o no, faci referència a Menorca. Com dic, encara ara no ho sabem, però seria veritablement un tresor que, com dèiem al principi, algú sí que li ha posat preu, concretament 6 milions de lliures. No està malament, poca broma. Doncs amb aquest punt de partida arrenquem i comencem el nostre programa. I ja sabeu que ho fem sempre amb la previsió meteorològica per al dia d'avui. Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca baixen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Maó i 28 a Ciutadella. Es manté el temps càlid i predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent moderat de tramuntana, perdent intensitat al final del dia. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 27 graus a Maó i 29 graus a Ciutadella i una mínima de 22 graus a la capital. Demà es mantindrà el temps estable i també predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Continuarà bufant el vent de tramuntana, però amb poca intensitat i brises. És una informació d'EMET.
4: Cosís patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
5: El Zapatero Stoll de IKEA ya ponía orden nada más entrar en casa. Poco espacio, mucho estilo. Y ahora, además, con un precio más bajo. Solo 85 euros. En IKEA hemos bajado el precio, no la calidad. Descubre mucho más en islas.ikea.es.
2: A continuació del nostre programa, el que volem és xerrar d'esports i ho fem amb els nostres convidats. Són l'equip, o almenys algunes de les persones que formen l'equip del Club Volei Inter Mau. I el primer que saludem és el seu president, entrenador, ha dit un poc de tot. Toni
6: sí.
2: Comila, bon dia.
6: Un poquet de tot, sí. Bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies a vosaltres.
2: La primera pregunta és clara i evident. Xerra'ns un poc d'aquest club que just té un any, d'aquest Club Volei Inter Mau.
6: Bueno, pues aquest club neix fa, pues, com has dit tu, fa un any, el 6 de juny del 2025, amb un grup de famílies i liderat per un parell de persones, una de les quals sóc jo, per fer les coses pues, a la nostra manera, però d'una altra manera. Vale?
2: Com és d'aquesta manera?
6: Bueno, pues, aquesta manera és pues, bueno, amb unes idees diferents del que estàvem fent fins aquell moment a altres clubs. Mires anar cap a fora, per això estem aquí un any després només ja amb un equip a nivell balear, amb uns sistemes d'entrenaments pues, més adaptats en el nivell de Mallorca, diguem, o de la península, vale? Encara és molt pres per arribar, per poder dir que han arribat en aquestes cotes, però bueno, se fa feina d'aquesta manera, i sobretot perquè el que diem sempre, que ja ets ho passin bé, que ho feim per elles tot, i que el club vagi pujant i vagi creixent gràcies a les jugadores, també. Aquí tens dues entrenadores, també. Val?
2: Anem a saludar a qui ens acompanya. Paula Fanjul, bon dia.
7: Bon dia.
2: Na Lorena Guerrero, bon dia.
8: Bon dia.
2: Naya La Cueva, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Gràcies a totes tres per acompanyar-nos, jugadores, també entrenadores. Què vos va fer en un moment determinat interessar-vos per al voli femení?
8: Bueno, això me va interessar al principi perquè volia provar un poc com és aquest deport, ja que no he provat mai un deport en equip abans i pues, me feia molta il·lusió poder entretenir-me amb les companyes i també provar noves coses, formar part d'un equip i competir, sobretot, també.
2: Lorena, què és el que te va motivar, tu?
10: Pues jo vaig començar el volei, pues, me vaig apuntar amb una amiga meva i pues, me va agradar molt. I pues, vaig seguir i pues, vaig anar creixent com a jugadora i com a persona.
11: Jo bueno, també vaig fer altres esports abans de vòlei, esports sobretot individuals. mai havien estat amb equip fins que vaig començar a jugar a vòlei. És bé que amb un altre club, després ja, quan va començar l'Inter vaig venir, i m'ha agradat molt. Vaig començar i vaig dir, aquest és el meu esport.
2: Quan es crea, es genera el nou club, hi ha clares expectatives d'anar creixent. Quins són un poc els vostres somnis vinculats, també t'ho demanaré a tu,
6: no,
2: els vostres somnis un poc que teniu dins l'esport? És un poc la idea de, no sé, posar-vos una meta, un medalles, penseu en... Quin és un poc el que teniu en ment?
10: A veure, en la meva ment, supos que és veure un poc com va sobre la marxa, però si es pot aconseguir i arribar, pues, no sé, fins a un nivell que sigui d'on estigui orgullosa de jo mateixa, pues, endavant, que sigui el que tinc que ser, i pues, si ha d'esforçar, pues, que s'esforci.
2: Sí. Perquè teniu, a més, sou jovenetes. Quines edat teniu?
10: 15 anys.
7: Jo tinc 16.
11: I jo 17. Mm-hmm.
2: I les expectatives o somnis, de vegades ho comenteu, hem de mirar d'anar formant, diguem, un equip que sigui fort. Sí, les que sou entrenadores, quines sou les que sou entrenadores? Naia, també. Pues, no sé si aneu insuflant un poc aquest mateix ànim, no?, a les jugadores que estan entrant ara.
11: Sí, més bé, com, bueno, somnis, pues, clar, dins esport tu veus jugadores de primera línia, a nivell superior, i dius, ostres, pues mira, ojalà qualque dia, però es ve que és un esport que te requereix de lo millor començar a jugar ja a nivell alt en categories més inferiors, que no vol dir que no puguis arribar a un altre, però clar, sempre és un somni voler estar a primera línia, però bueno, igualment està jugant a una categoria escolar o balear, ja jo mateixa me fa sentir orgullosa.
2: Toni, ja he dit, no?, el que és un poc l'objectiu, que elles s'ho passin bé i elles són el més important, és el que has comentat, no?
6: Sí, completament. De fet, nosaltres, que no t'ho he acabat de contar abans, no?, nosaltres el que fem molta feina és emocional amb elles, no? Fem molta, una feina, tenim una psicòloga especialitzada en adolescents, vale?, que és la Neus Recassens, i a part, bueno, nosaltres sempre hem treballat el tema emocional de grup i el tema emocional per cada lota perquè ja vagi creixent i vagi millorant, sobretot personalment, no? El tema de la frustració, el tema de saber jugar, saber guanyar, saber perdre. Aquí tens jugadores que antes explotaven enmig d'un camp, eh? Allà. Sí. I en 3 anys de fer feina, pues, són unes persones completament diferents dins el camp. Vale, això, per jo, és el més important abans de que siguin, que tinguin més nivell o menys deportiu. Vale, el que anem a cercar, primer de tot, és una actitud correcta de grup. Això és el que fem feina des de les petitones que comencen en 7 anys. Anava que mos donem bé, elles ara, per exemple, la Naia d'un equip de masculí, de l'os de 12-14 anys, vale, i el que anem a cercar és això. Evidentment fem feina deportiva, com és normal, perquè és un club d'esport, però si nosaltres fem una feina holística i treballem les emocions, el camp i el cos, tindrem una persona equilibrada dins un camp. Si només fem feina deportiva, només fem feina tècnica, clar, les emocions se'm en van, com passen molt de jugadores o jugadors que veus d'altres esports, vale? I altres clubs, i llavors pues, perdem una gran part del que és formar una persona dins el món de l'esport.
2: Dins el món de l'esport a Menorca tenim en ment que hi ha alguns esports que destaquen. Futbol, bàsquet,
6: sí.
2: I també vòlei femení.
6: Sí, correcte.
2: I en aquest sentit, no sé si hi ha cantera que ve de darrere, si s'està generant també que hi hagi prou gent que doni suport a que vagi cap amunt a nivell de persones.
6: Bueno, de fet, fins fa 2 anys a Menorca hi havia 3 clubs només. Ara n'hi ha 5, en 2 anys n'han sortit 2, val? Això fa créixer pues, molt més l'oferta. El que passa que, bueno, creixen molt de clubs avui en dia, no? Ara ha vingut el Balonmano, ara va creixent, avui en dia no és com futbol i bàsquet abans. Què passa? Que futbol s'endú una gran part, com és normal, val? Nosaltres fem molta feina amb escoles, també, anem a escoles a festes escolars, tenim 5 escoles d'amor, i veiem molt de fiats que serien molt vàlids per poder jugar en aquest esport, el que passa que després se'n van a fer el futbol o se'n van a fer el bàsquet o se'n van a fer una altra cosa. Però a la cantera hi ha prou jugadores aquí a Menorca per poder assolir unes cotes més altes de nivells. si fem feina bé i tenim que tenir un pot de sort també, vale? Vull dir, Ciutadella se mostra, Ciutadella quan va pujar a Superliga va pujar amb gent de Menorca fins a segona, després ja van començar a fer fitxatges, jo record, i ells van fer una feina molt bona, hi havia unes jugadores molt bones i totes eren de Ciutadella i qualcuna de per resto de Silla n'hi havia, vale? Una de l'or i una de mor i tot, i van pujar amb això, vull dir que tot se pot fer, passa que tenim que tenir el moment el moment idoni, el que passa que també el tenim que anar a cercar i és el que nosaltres volem fer, nosaltres el volem anar a cercar. Nosaltres ara ens ficam en una lliga sènior que jugaran contra dones de 30 anys o el que sigui, ens ficam allà i sense cap por, perquè jo confio plenament en elles, perquè tenen el nivell i tenen el caràcter per poder-ho fer.
2: Què és el més important, com a una jugadora de volei femení quan estàs al camp? Que botis bé, que rematis bé, que siguis alta... Quines són un poc les característiques que creus que ha de tenir una jugadora de volei? Tothom te mira a tu, has de contestar.
6: Totes, has dit.
10: Sí, realment, pues, sí que es ve, pues, si una atleta és alta, pues, a lo millor se li és més fàcil una posició que una altra. És bé que si, per exemple, tu vens, és un exemple, per exemple, vens a infantil, per exemple, i ets superalta, pues, no te ficaran de líbero, te ficaran de central, ja. Però si a lo millor després veuen que se t'adona millor una altra cosa, pues, depèn de l'altura, pues, no sé, és molt depèn de...
2: Quina és la teva posició, Lorena?
10: Col·locadora.
6: Col·locadora és el mig centro de futbol, la part és el cerebro de l'equip.
2: I quina és la vostra?
11: Jo soc bueno, punta i qualque vegada he jugat de central.
7: I jo soc libero.
2: Bueno, ara tenim l'ocasió i l'oportunitat de veure que el club està començant a caminar. Animaríeu a persones que ens estiguin escoltant, a altres atletes de Menorca que volguessin practicar algun esport, que s'assumin amb vosaltres al club? Què li diríeu?
11: Pues jo crec que sí, perquè és un esport que realment, quan el veus a fora, sembla fàcil, però el volei és molt tècnic, molt... que te requereix de temps, d'un procés de fins a arribar a un nivell en el que comences a veure que surten les coses realment. No és un dia cap a un altre. Jo recordo que la primera vegada que vaig jugar a volei vaig sortir d'un entreno amb els braços vermells i no havia fet res del que volia fer, però és normal, és un procés. Però sí que anima a l'Otas a venir a jugar perquè quan ha d'haver saps aguantar aquest procés, hi ha moltes persones que no saben aguantar i diuen adeu, jo no vull jugar a això, però quan realment el saps aguantar i el segueixes i lluites i dius vinga, jo arribaré fora, tal, gaudeixes molt de l'esport i és molt guapo.
2: Què és el proper? El més proper dins el calendari d'aquest club?
6: El més proper, bueno, dia 10 d'octubre, començant competicions en tots els grups, tots els equips, i a Tercera Balear pot jugar aquí a casa, ens ve a jugar al Rafal Vell, que som molt amics d'ells perquè coincidim també a l'estiu, nosaltres també tenim secció de volei platja i també competim, he anat a competir a Mallorca tot l'estiu, i ens fa ja començar a conèixer molta gent també, que és molt important, i és el bo del volei, que fas molt d'amics. Jo tots els anys que he jugat tinc molt d'amics a Mallorca de jugar, d'anar allà i acabar el partit i anar a dinar amb ells i no ser un deport de contacte, pues no acabes com amb el futbol, que jo també jugava a futbol. Vale? I això és el proper que tenim, començarem competició en tot, tenim ara els de Tercera Balear, els juvenils, els cadets, els infantils, anem en tot ara. Estem bastant ocupats, bastant liats.
2: Doncs vos desitgem que vagi molt bé en aquest inici, diguem, de curs, que puguem seguir-vos i estar assabentats un poc dels èxits que aneu aconseguint i, en definitiva, quan dic èxits, no només els marcadors, sinó essencialment també els èxits com a sí. Club. Doncs, Toni, Lorena, Naia, Paula, gràcies a tots gràcies. I a totes per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
6: Moltes gràcies.
7: Gràcies.
6: Bon dia.
7: Gràcies.
6: Adéu.
9: Redescubra los clásicos del Café Balear. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
12: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
13: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
14: Dimarts 22 de setembre a les 8 del vespre, no et perdis el tercer concert del Festival d'Orgue a l'Església dels Socors de Ciutadella. Gaudeix del talent internacional de l'organista Nadal Roig i la soprano Sofia Paoli, interpretant obres magistrals de Cabezón, Monteverdi i molts més. Venda d'entrades una hora abans a l'Església dels Socors de Ciutadella. T'esperam!
13: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
2: En aquests instants del nostre programa volem escoltar tres veus. La primera d'elles és per algú que durant molt de temps ens va acompanyar també a l'Oi per Oi i que des del punt de vista d'una persona interessada per la societat se n'encarregava de, d'alguna manera, llegir la societat i fer-nos-la arribar. N'Antoni Tarabini, que ens va deixar. El recordem en un moment del Oi per Oi quan participava ara fa uns anys xerrant de turisme.
15: Incluïm un altre que és molt interessant, que és Inèrcies, Dissonàncies i Canvi de Turisme a Menorca, que escriu en Pau Bordó i Pons, que és un menorquí que està donant classes a Anglaterra, precisament, no? Per tant, a una universitat inglesa. I crec que fa un anàlisi molt interessant d'un menorquí que és de Menorca, perquè ho és problema d'una certa distància, no? Crec que acerta bastant el seu diagnòstic, no?
2: Acabava aquest fragment d'àudio fent referència de que el tema del turisme ens ho hem de mirar perquè no hem de mirar de morir d'èxit. No els hi sona realment contemporani. La segona veu que volem escoltar és la d'una persona com tu, un oient del nostre programa.
16: Bon dia, hoy me he despertado en un hotel de Madrid. Soy Toni, viajé ayer desde Ciutadella, en Menorca, y no para asistir al concierto de Shakira, sino para estar con vosotros en el 40 aniversario de Hoy por Hoy. Saludos Sara, Aymar, Víctor y equipo, y saludos a los compañeros que durante 40 años han dado vida a Hoy por Hoy. Bon dia.
2: Tot celebrant aquests 40 anys. I la tercera veu és la d'Edu Zendan. Edu, bon dia.
17: Molt bon dia, Lluís.
2: Perquè ell també fa Hoy por Hoy. Tots els dies. Són les 12:43 minuts.
18: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat d'avui, 22 de setembre. Bon dia, benvingut.
17: Bon dia, Lluís.
19: Hoy por hoy, Cadena SER.
2: La plaça d'Esborn de Ciutadella ha recuperat el trànsit rodat després de quasi 15 mesos com a espai exclusivament per a vianants. Els cotxes tornen en compliment de la resolució judicial que obliga l'Ajuntament a restablir provisionalment l'ús anterior de la plaça, tot i que ara conviuen amb les terrasses dels bars que es mantenen a la calçada.
17: La reobertura es va produir aquest dilluns enmig de l'activitat habitual del centre històric, amb el mercat ambulant, repartidors, residents i nombrosos visitants. En poc més d'una hora, pràcticament totes les places d'aparcament disponibles ja estaven ocupades. La recuperació de la zona de càrrega i descàrrega també generava dificultats de maniobra per als vehicles comercials, especialment davant l'acumulació de cotxes estacionats. L'alcaldessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú, qualificava la jornada de trista i dolorosa i defensava que l'experiència dels darrers mesos va demostrar els beneficis de mantenir Esborn sense vehicles. Begú anunciava també que el consistori estudia la manera de tornar a buidar la plaça de cotxes, aquesta vegada però amb totes les garanties administratives i judicials.
20: però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, els de damunt el mercat, tot el mercat artesà, el que fèiem els dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu, i tot això ara ha hagut de tornar enrere. Les passes que l'Ajuntament decideix qui fer, que sí que mos estem estudiant si hi ha possibilitats entremig, han de ser fermes i en garanties.
17: El procés judicial encara no està tancat. Els empresaris que van recórrer la peatonalització sostenen, en canvi, que la ràpida ocupació de les places evidencia la necessitat d'aparcament al centre de Ciutadella i segueixen demanant la tornada dels autobusos a la plaça d'Espins, que és precisament l'única part on el jutge va donar la raó a l'Ajuntament.
2: Els centres docents de Menorca necessiten més mestres per a rebaixar ràtios. Així ho ha denunciat la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, al Parlament.
17: L'econacionalista ha tirat encara el conseller d'Educació, Antoni Vera, que enviés una carta als pares dels alumnes dient que havien escoltat les peticions dels centres per tenir més ràtios o ràtios més baixes. Gomila l'ha acusat de no complir i ha posat diferents exemples.
21: Vostè a la carta diu que ha ajustat les ràtios, ho acaba de també ara, però resulta que en el Miquel Guardi tenim un batxillerat amb 32 alumnes o un quart d'ESO, en el Biel Martí amb 29 alumnes. També a la seva carta, o ara també ho acaba de dir, de tenir tot el professorat, però resulta que els centres li demanen més professorat i vostè els diu que no. Així, per exemple, en el Biel Martí, per evitar grups de 28 alumnes a segon d'ESO per poder fer dos cursos de batxillerat, els professorats, per responsabilitat, han hagut de carregar més hores, han hagut de deixar de fer guàrdies, han hagut de llevar projectes.
17: Vera li replicava en el tema de l'Institut Biel Martí amb molta rotunditat.
22: En primer lloc, senyora Gomila, el Biel Martí m'hi vaig reunir el mes de juliol i s'han fet els grups que me va demanar la direcció del centre. Xerrin la direcció del centre perquè ells han triat i els han donat el grup extra que mos han demanat.
17: Vera, però no ha dit res dels altres casos esmentats. El conseller també ha aprofitat per repassar totes les millores d'aquest curs, com la posada en funcionament del nou centre integral d'FP de Ciutadella que es va inaugurar aquest dilluns.
2: Després d'anys d'espera, el nou centre integrat de formació professional de Ciutadella va obrir aquest dilluns finalment les seves portes, coincidint amb l'inici del curs d'FP, amb la voluntat de convertir-se en el centre de referència de l'hostaleria i el turisme de Menorca.
17: Precisament d'aquest tema s'aixerrava avui al ple del Parlament. L'edifici del nou centre integrat de FP està ubicat a l'antiga estació marítima de Ciutadella, ha estat completament rehabilitat amb una inversió de gairebé 4 milions d'euros procedents dels imposts de turisme sostenible. Disposa de prop de 2.000 metres quadrats i una capacitat per 420 alumnes. Aquest curs, però, n'hi ha només 281 de matriculats, tot i que encara hi ha el període d'inscripció obert. La presidenta del govern, Marga Provenç, inaugurava aquestes instal·lacions.
23: Una infraestructura molt esperada, molt reivindicada i també molt necessari per continuar ampliant les oportunitats de formació de joves a Silla. Hem recuperat l'antiga estació marítima de Ciutadella, unes instal·lacions que va cedir Ports i Bé, i que les hem transformat en un espai de formació, però sobretot en un espai d'oportunitats. Aquest curs, el centre arranca amb 281 alumnes matriculats, una xifra però que encara pot créixer perquè el procés de matrícula continua obert.
17: El nou centre ofereix 4 cicles formatius, el grau bàsic de cuina i restauració, els graus mitjans de servei de restauració i cuina i gastronomia i el grau superior de direcció de cuina. També imparteix 3 certificats professionals relacionats amb la cuina, la restauració, el càtering i les col·lectivitats. L'oferta s'ampliarà als pròxims cursos amb estudis de forn i pastisseria, gestió d'allotjaments turístics i guia i informació i assistències turístiques. A més, aquest curs d'FP disposa de 1.200 places i 224 docents, a més de 30 places més que l'any passat. A més, també s'ha creat una nova ruta de transport entre Maó i aquest centre de Ciutadella per facilitar l'accés dels estudiants de Llevant.
2: Aquest dilluns va començar oficialment la nova campanya dels bons de producte local a Menorca. Un total de 27 establiments repartits per als 8 municipis de l'illa s'han adherit en aquesta iniciativa impulsada pel Consell Insular en col·laboració amb la Cambra de Comerç.
17: Aquesta línia específica compta amb un pressupost de 80.000 euros directament destinats a donar suport a les explotacions agràries, confraries, cooperatives i indústries alimentàries de l'illa. El funcionament és molt senzill. Cada bon ofereix uns 10 euros de descompte per qualsevol compra mínima de 20 euros en productes menorquins. A més, cada resident podrà acumular un màxim de 5 bons, la qual cosa permet aconseguir fins a 50 euros de descompte en total. Noelia Morro és secretària general de la Cambra de Comerç i explica l'objectiu d'aquesta campanya.
0: De vegades, nosaltres com a consumidors, no optam per el producte de proximitat. Això el que intenta és veure i incentivar que apostem per el producte d'aquí, i segur que quan el tastam i tornam a ensaborir els productes d'aquí, ens tornam a enamorar i la idea també és un poquet poder fidelitzar la compra d'aquests productes.
2: La Policia Nacional ha detingut a Maó un agent d'assegurances com a presumpte autor dels delictes d'estafa, falsedat documental i apropiació indeguda.
17: L'investigat havia treballat durant més de 10 anys com a agent exclusiu d'una companyia asseguradora de Menorca i actuava com a intermediari en la contractació de pòlisses, assegurances de vida i plans d'inversió. Segons la investigació, hauria aprofitat la seva posició per apropiar-se dels doblers de clients per pagar les primes de les assegurances. En no ingressar aquestes quantitats a l'entitat asseguradora, algunes pòlisses quedaven anul·lades per pagament, en alguns casos els imports arribaven a ser cobrats per duplicat, tant per la gent com per la companyia. La policia també ha constatat que presumptament formalitzava pòlisses en nom de clients sense el seu consentiment o el seu coneixement. Pel que fa als productes d'assegurances de vida i inversió, l'investigat hauria fet retirades de doblers dels comptes dels clients sense autorització per un valor superior als 100.000 euros. La cancel·lació de les pòlisses hauria provocat perjudicis als afectats, com sancions per circular sense assegurança, comissions per demora o manca de cobertura en cas d'accident. La companyia asseguradora ja ha assumit més de 7.000 euros pels casos comunicats, tot i que la quantitat total presumptament defraudada seria superior. La policia demana als clients que comprovin la vigència de les seves pòlisses i denuncien qualsevol irregularitat.
1: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
3: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
2: En aquests darrers dies hi ha hagut la presència del virus del Nil en alguns mosquits i això ha afectat a una part petita del que és la cabana equina de Menorca. Avui volem saber i tenir un poc més d'informació perquè existeix un servei de vigilància que està en marxa i treballant per un seguiment i prevenció i sobretot per el fet de veure que no hi hagi un bot del que són dels animals cap als humans. Avui reiem a continuació el nostre Oi per Oi Menorca amb el cap de servei de vigilància de salut pública del govern de les Illes Balears, Ramon García. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Bueno, primer, tal vegada crec que és tan important a nivell social saber i conèixer què és o què no és el virus del Nil, o què hem de saber d'aquest virus.
4: Bueno, el més important és conèixer que se tracta d'un virus que s'ha transmet per moscars, per moscar comú, els Culex pipiens, els que estiguin acostumats a aguantar, no el mosquito tigre, vull dir, el moscar tigre en aquest cas no seria el vector a tenir en compte, i a partir d'aquí també sabre que és una malaltia que s'introdueix habitualment a través d'ocells migratoris que duen i són portadors d'aquest virus i que una vegada que arriben en els nostres territoris interaccionen amb aquests moscars que s'alimenten d'ells i en un moment determinat pot haver un moment que un animal infectat d'aquest virus pugui picar una persona, pugui picar un cavall i transmetre-li la malaltia. Això és un poc la visió. Jo vull deixar una cosa molt clara. Els cavalls són com les persones, en aquest cas. Són fonts finals d'infecció, vull dir, no són capaços, després, si un moscar pica a un cavall malalt i després pica una persona, transmetre-li la malaltia. Igual que si una persona està infectada, té la malaltia i li pica un moscar, tampoc seria factible que aquest moscar pogués transmetre a una altra persona que estigués al voltant. És a dir, que aquí el problema que tenim, bàsicament, i on hem posat el focus d'atenció, és essencialment amb el moscar com a vector de transmissió de la malaltia.
2: Llavors, si els cavalls en si mateix no transmeten o no poden transmetre la malaltia, de quina manera o com podria arribar finalment a afectar als humans?
4: Val. Aquí el que és molt important, i vostè ho ha explicat en el començament amb el tema de la vigilància, és a dir, tantes que vaig com les persones, el que ens donen és la idea de si un virus està circulant a un ambient, a un territori determinat. En aquest cas, amb aquests cavalls que han estat positius a través del que és el programa que ha posat en marxa la Conselleria d'Agricultura damunt sanitat animal, el que ens demostra és que aquest virus està circulant a Menorca. Ja l'any passat va haver un primer cas a final d'estiu, i ara gràcies a aquest cas de l'any passat se varen posar en marxa tota una sèrie de programes de vigilància, tant a nivell de moscars per part de salut ambiental com a nivell de cavalls per part de salut animal, i això demostra que efectivament que el de l'any passat no va ser una anècdota, sinó que en aquest moment a Menorca hi ha una circulació, sembla que tampoc d'una manera molt simplificada, però dels virus. Que vol dir que en un moment determinat podem trobar casos humans d'aquesta malaltia. També vull dir i destacar que aquesta malaltia en les persones en general, en un 70-80%, sol ser simptomàtica. Vol dir que no mostrarien cap tipus de signe de malaltia. I en la gran majoria seria pràcticament una malaltia que faria un quadre pseudogripal. Miàlgies, dolors musculars, mal de cap, febre, vòmits, en fi, molt semblant a un grip. Un petit percentatge de persones ja amb una immunocompromesa, immunosupressió per altres malalties, o gent gran que tingui ja el seu sistema immun un poc més, un poc pitjor ja, un poc més, menys funcional, serien els que podrien tenir un quadre, en aquest cas, un quadre encefalític, podrien tenir una encefalitis, una meningitis, que a vegades generen pues, un compromís ja damunt la vida d'aquestes persones. Però ben que dic que és un percentatge molt, molt, molt petit.

0: intentar evitar que mos piquin els moscards o que proliferin en el nostre entorn. Així que, primera qüestió important, sobretot, tenint en compte que estem parlant d'un moscard comú, és a dir, que no és el moscard tigre, que pica habitualment a l'hora de posta de sol, cap a, en fi, que no piquen durant tot el dia. Pues anar en aquells moments, en aquelles hores, intentar protegir-se el millor possible de les picades de moscard, emplear replens, intentar, sobretot, a nivell ja proper, de dins el nostre entorn, eliminar tots els focus de cria, perquè el moscard té una fase dins aigua que és molt important per el seu cicle biològic. És a dir, que el que hem d'intentar és que en el nostre entorn no tenir focus de cria de lo que són petites quantitats. També és veritat que el moscard comú sol tenir unes característiques diferents en el moscard tigre, que el moscard tigre ha de ser molt poques quantitats d'aigua. Però és igual, si nosaltres minvam tot el que sigui possible en el nostre entorn de cúmuls d'aigua que no siguin necessaris, baixant bastant la possibilitat que mos criïn i els atenguem a prop, i si els atenguem a prop som els primers en els que mos picaríem.
1: Existeix una estacionalitat? És a dir, per exemple, podem dir que hi ha alguns moments en els que aquest tipus de factors de proliferació de moscards pot ser més que d'un altre. Tal vegada ara que anem cap a l'hivern, això tendeix a estar menys present?
0: Clar, els moscards tenen un cicle que han de menester unes condicions de temperatura, d'humitat determinades. I, evidentment, l'època que els moscards comencen a tenir una activitat biològica com a tal solsa, quan comença la primavera, a mitjan de primavera, i se perllonga fins a el que seria la tardor. Quin és el problema que ens trobem a dia d'avui en tot això? Que l'encalentiment, el canvi que trobem en el clima, fa que les temperatures siguin molt més favorables a lo que és l'activitat del moscard durant molts més mesos dels que ho eren fa uns anys. I però hem de tenir en compte això, vull dir que a partir de, efectivament, quan comenci ja a fer més fred, l'activitat del moscard s'atura. Evidentment és així, i també és vera que no s'atura totalment ja, tot perquè si poden estar dins habitatges i demés, ja té unes condicions distintes, però és vera que sí que minva moltíssim i quasi desapareix aquest problema a partir del que seria finals de començament de novembre fins al mes d'abril aproximadament. Nosaltres les temporades de moscard les consideren d'abril a començament de novembre.
1: Doncs avui hem conversat amb Ramon García, cap del Servei de Vigilància en Salut Pública. Volem agrair-li que hagi estat amb nosaltres a l'Oi per Oi Menorca. Moltes gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mo i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
3: Es la 1, las 12 en Canarias.
4: El mundo mira a Nueva York, donde está a punto de comenzar la Asamblea General de Naciones Unidas. Pedro Sánchez no va a acudir a la recepción oficial que ofrece allí Donald Trump.
3: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los países con Trump como anfitrión se miran cara a cara en Nueva York. Lo dicho, Pedro Sánchez no va a asistir a esa recepción de Trump y el gobierno alega motivos de agenda, pese a que oficialmente no hay ninguna actividad programada, al mismo tiempo que España sigue mirando a Marruecos. El ministro Álvarez se va a reunir con su homólogo marroquí en el marco de esa cumbre, mientras que ambos países siguen blindando su frontera ante la llamada en redes a una nueva entrada masiva en Ceuta mañana mismo. Las autoridades la ven poco probable, pero como digo, ese refuerzo está ya sobre la mesa. A esta cumbre acuden 130 jefes de Estado, entre ellos el israelí Benjamin Netanyahu, que ha llegado ya a los Estados Unidos bajo grandes medidas de seguridad. Lo último es que Israel ha amenazado con nuevas evacuaciones en la Franja de Gaza. Ampliamos Jerusalén. Nuria Garrido, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Torres. Sí, el ministro de Defensa israelí ha advertido de que ordenará arrasar y evacuar toda la ciudad de Gaza, en la que hay más de 1 millón de habitantes, si Hamás secuestra a un solo soldado o civil israelí. La amenaza la ha lanzado este martes tras asegurar que hay información de inteligencia que indica que Hamás planea llevar a cabo nuevos secuestros de israelíes sin dar más detalles. El ministro también ha reiterado que sus tropas no se van a retirar de las posiciones que ocupan actualmente en Gaza hasta que Hamás sea derrotado.
4: A partir de las 2 estaremos en Nueva York.

0: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
1: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
2: Sempre interessats en compartir amb vosaltres tot el que passa o el que passarà, avui volem xerrar de gastronomia, de joves xefs, d'un aspecte de caràcter internacional de menorquins i de minorquins. Jaume Gomila, bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies.
2: Moltes persones ens en recordem com Menorca va assolir doncs, un hita molt important quan joves menorquins van arribant al top del que és la gastronomia mundial en la seva categoria. ICAT és un poc l'organisme que s'ha encarregat de fer-ho possible i continua treballant, i el cert és que ens sembla tan interessant com apassionant saber el que esteu preparant properament, no?, pel mes d'octubre. Explica'm.
3: Exacte, ara si European Young Chef Award ja és un concurs totalment consolidat i Menorca ja té 8 ambaixadors vitalicis, però ara mateix hi ha un spin-off, una derivada americana, i el mes d'octubre se celebrarà la primera edició de l'American Young Chef Award i també tindrà una presència indirecta minorcan.
2: Minorcan és un tipus de denominació que, quan ho deim, ens ajuda a imaginar o a recordar un poc que quina és la relació que l'illa de Menorca té concretament amb Florida i més concretament amb el rastre d'aquells menorquins que van emigrar per al segle XVIII. Això significa que existeix encara, hi ha vida, diguem, o relació menorquina amb la gent que hi viu avui allà?
3: Absolutament. La qüestió dels menorquins de la Florida no és una qüestió anecdòtica, és una qüestió categòrica, podríem dir. I des d'ICAT, l'Institut Matriu de les Regions Europees de Gastronomia i de les Regions Mundials, quan es comença a parlar d'un tema sempre es tarda uns anys a posar-ho en marxa perquè tot quedi ben assentat, i a l'any 19 es va començar a parlar de la possibilitat de les regions mundials i va ser així que First Coast, que seria tota la regió de Sant Agustí de la Florida, va començar a fer feina per esdevenir regió mundial de gastronomia, cosa que passarà l'any 30 o 31, i sota aquest paraigua se celebra aquesta primera edició de l'American Young Chef Award i tenim un candidat d'allà, que és un minorcan. Ser minorcan significa, bueno, ser un descendent de tots els nostres conciutadans que en el segle XVIII se'n van anar cap allà.
2: Bueno, aquest candidat, qui és i quines són un poc les seves possibilitats en el proper certamen?
3: Serà un certamen fundacional, ha comptat amb l'ajut inestimable d'Anna Bàrbara Lluc per la part tradicional i amb Michael Dennison, dos mentors, i ara per la part ja més innovadora i per aquesta recta final amb un xef d'allà que es diu Matthew Brown, i està fent un projecte preciós perquè està recuperant una recepta tradicional menorquina, criolla, absolutament menorquina, però amb un toc així més caribeny, podríem dir, i després farà una innovació que inevitablement se vincula a la celebració de l'any que ve dels 250 anys de l'alliberament dels menorquins, dels minorcans, per ser més exactes.
2: Sí, perquè en aquest 2027, concretament, es compleixen, en efecte, 250 anys del moment en el que els menorquins que estaven a la colònia de Nova Esmirna van fugir, perquè es van donar compte de que ja no tenien futur, i van cercar la llibertat, amb el que es podria dir va ser la primera marxa per la llibertat del continent d'Amèrica?
3: Efectivament, hi ha tota una disquisició filosòfica i terminològica, però, en efecte, aquest grup de menorquins, en termes, diguéssim, europeus, podríem parlar de memòria democràtica. Van ser els factòtums del primer llegat de memòria democràtica d'aquests naixents Estats Units d'Amèrica. Per tant, és una comunitat importantíssima i ha tingut una petjada que arriba fins als nostres dies. I estic segur que en Landon Hickman serà digne primer ambaixador de les Amèriques.
2: estem, la veritat, molt doncs, engrescats per poder veure, no?, el fet de que, d'alguna manera, i dins un certament de caràcter ja internacional, doncs, hi ha candidat de menorquinitat al plat en la gastronomia, i que és una qüestió que passa fronteres. I que, a més, no sé si dir, també pot ajudar a fer sòlids el que són aquestes relacions a futur. La gastronomia també és una cosa que, en aquest cas, podem dir, uneix.
3: Efectivament, la gastronomia és una disciplina absolutament transversal, perquè comença amb els productors i és tota una cadena de valor fins al patrimoni, l'art, la cultura, la creativitat, per tant, toca tots els pals. I a través de la gastronomia es poden endegar moltíssims processos de transformació. Penso que aquesta candidatura serà una candidatura importantíssima per solidificar aquests vincles que mai s'han perdut, mai s'han perdut. Hi ha hagut moltíssimes persones que han lluitat i lluiten perquè aquest vincle entre els menorquins i els minorquins no es perdi. I per part nostra, des de la gastronomia, posarem un gra de sorra perquè això segueixi sent així.
2: De la mateixa manera, tal vegada, una porta per fer somiar els joves xefs menorquins.
3: Sí, jo ja somiï amb el moment en què es puguin trobar els nostres 8 ambaixadors menorquins amb el primer ambaixador minorquen, perquè ja us dic, no decebrà. Per començar, està fent feina amb un ceramista, ha recuperat uns dissenys tradicionals de fang per el plat tradicional, per la versió tradicional d'aquest arròs d'aprofitament. Un arròs d'aprofitament que, bueno, hem aconseguit documentar molt bé. I després, la versió innovadora també, bueno, no vull fer un spoiler, però sí que està inspirat en el marès d'allà, que és un marès negre que es diu Coquina, que fa una mena de formacions biogeològiques que fan com una mena de petit cràter, per entendre-nos visualment, i això servirà per gots i plats, per tant, serà una cosa molt espectacular.
2: Estem desitjant veure-ho i que arribi el moment. Reiem de qüestions en les que estan treballant i que ens hi apropen un poc més a través de la gastronomia a unir culturalment Menorca amb el món. Avui hem reiat amb en Jaume Gomila, hem compartit aquests instants i esperem poder tornar a fer-ho un poc més endavant, també xerrant de com continua avançant la feina que aneu desenvolupant, que veiem, va agafant embolada, no? Va creixent de més en més.
3: Sí, sí, sí, ara jo penso que quan hagi passat aquest certamen, que al final l'important és participar perquè guanyi o no guanyi, ja ha guanyat, amb el sentit que tindrem aquest paper d'ambaixador jove, perquè han de donar-se força en els joves. És un moment en què hi ha tantes incerteses, tanta deshumanització, que els joves compromesos són els necessitem més que mai, i persones com els joves xefs agafen amb una responsabilitat, amb un honor, amb un enteniment profund de què significa salvar el producte, salvar el paisatge, salvar la creativitat, que, bueno, segur que tindrem ocasió de tornar a parlar i valorar com ha anat aquest episodi, però, bueno, l'any que ve serà un any molt important tant per Menorca com per Sant Agustí.
2: Jaume Gomila, moltes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres.
3: No, gràcies, Lluís, per la teva sensibilitat i per tot el coneixement que també tens respecte del tema, que és imprescindible perquè puguem tirar endavant.
2: Anem a apropar-nos a continuació fins Hauser & Wirth. Tenim l'interès i les ganes de poder saber què tenen preparat per nosaltres. Marc Rescalvo, bon dia.
4: Hola, bon dia, Lluís.
2: És un dels punts allà on es generen coses guapes, al llarg de tot l'any, també en aquests moments. Encara que hi ha gent que tal vegada no ho sap massa, jo crec que serà interessant aquesta conversa que hem de mantenir ara per donar-nos compte de tot el que es pot fer en el marc o al voltant de Hauser & Wirth. Oi que sí, Marc?
4: Sí, de fet, ja començam amb la programació de tardor, canviem els horaris, ara estem oberts de dimecres a diumenge, de 10 a 4 i mitja, i iniciem moltes activitats noves per aquest període, no? Des d'ara fins a finals d'octubre.
2: I quines serien un poc aquest tipus de qüestions que podrien ressaltar d'aquesta programació en la que hi ha art, sí, però cultura, literatura, bueno, en fi, crec que ve ben farcit.
4: Sí, és a dir, són tot activitats que sempre estan relacionades amb l'exposició actual, que es titula Directionless, i ha estat organitzada per Rashid Johnson, Cristina Iglesias, Firelei Baez i Charles Gaines, i que han convidat a uns 18 artistes a que participin i a dialogar damunt d'aquest món que estem vivint. I m'ho fa moltíssima il·lusió continuar els tallers amb Nana Aro, són uns tallers d'escriptura creativa, que es fan dia 26 de setembre i 10 d'octubre. Mos fa també moltíssima il·lusió continuar amb les visites guiades gratuïtes, que són cada dimecres i divendres a les 12:15, i per suposat amb els tallers creatius, no? Pensat per totes les edats, que es fan cada dissabte a les 11:15. I iniciem aquest una nova col·laboració amb la xarxa de biblioteques, on convidam a Raquel de Manuel a explicar-nos històries de molts llibres existents, sempre relacionats amb l'art, per infants, sobretot de 0 a 5 anys i les seves famílies. Començam aquest proper dissabte, dia 26 de setembre, i repetirem aquesta activitat també dia 10 i 24 d'octubre. I, com sempre, tenim els concerts vermuts cada dos diumenges que col·laborem directament amb el claustre, que són els que ens ajuden a programar tots aquests concerts que tenen tant d'èxit.
2: Així veiem que tenim motius per mirar d'apropar-nos. Vosaltres també teniu l'experiència de,